0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. L'Agència Estatal de Meteorologia assenyala precipitacions en diverses zones de València i Castelló. En el sud de València hi ha tempesta i la intensitat està sent, diuen, localment forta, tot i que de curta duració. Hi ha alerta groga per pluges en la costa i l'interior nord d'Alacant, també a l'interior d'esta província i en el nord de Castelló. Efectius del Consorci de Bombers d'Alacant han donat per extingit este matí l'incendi declarat dissabte en un desballestament d'Orihuela. Esta nit s'ha quedat en la zona una dotació de bombers fent tasques d'extinció i vigilància. El foc es va donar per controlat este diumenge. El govern valencià manté avui la seva agenda a la Marina Baixa. El ple del Consell s'ha fet a la Vila Joiosa. Esta hora el portaveu Miguel Barrachina està donant compte dels assumptes tractats. Mentrestant, la consellera de Serveis Socials, Helena Albalat, visita a la Nucía, el centre de majors La Casella i el centre social El Calvari. I a Benidorm està la vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Susana Camarero, visitant les obres de construcció de 117 vivendes de protecció pública que formen part del Plan Vive de la Generalitat. I el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, parlarà este dijous en el ple de les Corts sobre els seus 5 mesos de govern, l'aforament del seu predecessor, Carlos Mazón, i sobre l'impacte en l'ocupació de les polítiques del govern central. Serà la 7a sessió de control per a Pérez Llorca des que assumirà el càrrec. I esta vesprada a les 6:30 a València, a l'Octubre Centre Cultura Contemporània, és l'acte de presentació de Crida a la Unitat. Es tracta d'una iniciativa ciutadana que pretén crear opinió pública a favor de la unió de forces d'esquerra en les pròximes eleccions.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: detenido a un tercer hombre por su presunta implicación en la muerte de otro que fue tiroteado por la espalda en Chirivella el pasado mes de septiembre. Se trata de un hombre de 50 años al que se considera cooperador necesario en el asesinato. El arrestado se encuentra encarcelado por un delito anterior de tráfico de drogas. Es cuñado del presunto autor material del crimen, que fue detenido en noviembre en Requena. Además, en diciembre fue arrestado en Chirivella el padre del anterior, igualmente considerado cooperador necesario y que supuestamente le acompañaba en el momento de los hechos. Por otra parte, también del capítulo de sucesos, contarle que la Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 19 y 32 años, presuntamente implicados en el robo de 2 toneladas de material ferroviario en Silla. Los arrestados portaban en una furgoneta 10 tramos de vía de aproximadamente 2,5 metros de longitud cada uno, que habían sido cortados con una lanza térmica hallada también en el vehículo. Y la Consejería de Sanidad ha adjudicado las obras de rehabilitación integral del Hospital Dr. Moniler de Serra. Tal y como adelantamos aquí en Onda Cero el pasado mes de diciembre, la encargada de ejecutar los trabajos será una unión temporal de empresas liderada por la constructora Torres Cámara. Las obras costarán 51 millones y tienen un plazo de ejecución previsto de 4 años y medio. Durante la pasada legislatura, la Consellería planeó ejecutar esta rehabilitación en 2 fases, manteniendo parte de la actividad. Sin embargo, el departamento que ahora dirige Marciano Gómez descartó esa posibilidad para agilizar la ejecución y reducir un 30% la duración de las obras. El conseller señaló que las carencias que presenta el hospital desde hace años ya no admitían parches, sino una reforma integral como la que se va a acometer.
1: Una reforma integral de lo que es el hospital, porque es un hospital donde ya no admite más parches, es un hospital donde hay que reformarlo integralmente, porque para nosotros, aparte que es estratégico el aspecto sociosanitario, también es prioritario el hecho de la acomodación y la seguridad de las infraestructuras sanitarias para poder prestar una buena atención sanitaria.
0: Con el fin de poder ejecutar estas obras, el hospital, que está especializado en enfermos crónicos y terminales, ya quedó vacío en agosto del año pasado. En cuanto al tiempo, en las próximas horas el cielo seguirá en Valencia cubierto, con riesgo de tormentas y algún chubasco débil. Está activa la emergencia amarilla en el litoral sur de la provincia, pero la Agencia Estatal de Meteorología anuncia de cara a media tarde la apertura de claros y mañana martes predominarán los intervalos de nubes y las temperaturas bajarán.
2: Más de uno. Noticias Comunidad Valenciana. Núria Moreno.
3: El 26 de maig serà l'última sessió de la Comissió d'Investigació de la Dana en les Corts. Bona vesprada. Mentrestant, als jutjats de Catarroja, el subdirector d'Emergències de la Generalitat ha dit que Salomé Prades va demanar un canvi en el text de les alert per dubtes legals. Avui parlem també d'educació. CESIF ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga indefinida prevista per al pròxim dilluns 11 de maig. La conselleria diu que és inassumible la retribució que demanen els sindicats. És la notícia de portada. Estes i altres notícies, ja saben, hasta les 12 en punt. El control tècnic està Jordi Andrés. El subdirector general d'Emergències de la Generalitat, Jorge Suárez, ha dit avui a la jutgessa de la Dana que l'exconsellera Salomé Prades, investigada, recordem, en la causa, va demanar modificar el text del missatge És alert per dubtes legals. Amparo Sánchez.
4: Suárez ha declarat avui per tercera vegada com a testimoni en els jutjats de Catarroja i, segons fonts presents en eixa declaració, ha concretat que en eixe primer esborrany del missatge diu que es va canviar la frase romanguen en els seus domicilis per suspenguen desplaçaments, perquè Prades va considerar això que no tenia cobertura legal, però que ell, Suárez, li va dir que sí que les tenia per la llei d'emergències.
3: I com dèiem a l'inici, la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts conclourà el pròxim 27 de maig. Ho acaben d'acordar Partit Popular i Vox amb l'oposició de les formacions d'esquerres. Per tant, la investigació parlamentària de la barrancada haurà durat menys d'un any, Ramon Pérez.
5: Sí, és un enfrontament més al sí de la Comissió d'Investigació del Parlament Valencià. Compromís critica esta decisió i la comparen amb la de la Comissió d'Investigació de l'accident del metro a València. Carles Esteve, portaveu dels valencianistes.
6: Triste, pero tampoco podemos decir que inesperado. El PP, y ahora ya con Vox, nos tiene acostumbrado a este tipo de comisiones de investigación tramposas en casos dramáticos para la sociedad valenciana. Ya lo hicieron exactamente igual en el caso del accidente del metro y ahora vemos el mismo modus operandi, que es pegarle carpetazo a una comisión de investigación.
5: El PP no hi veu cap contradicció. Afirmen estar donant compliment al pla de treball aprovat per ells i per Vox al començament. El síndic dels populars, Nando Pastor, posa el focus al govern central.
7: Quieren saber más, quieren investigar más, pero no se dan cuenta que son ellos los únicos que no han venido a comparecer, a dar la cara y a dar explicaciones a la comisión. Es que es triste, pero es así, es kafkiano, es surrealista. No conozco a nadie del gobierno de España, a ninguna agencia estatal del gobierno de España que haya venido, y se les ha citado a todas.
3: I els comitès locals d'emergència i reconstrucció en representació del teixit social dels municipis afectats per la Dana han decidit no participar en la mesa de treball convocada avui per la Generalitat, tampoc dos de les principals associacions de víctimes. Consideren els clercs que no hi ha garanties per a una reconstrucció que prioritzi la seguretat, la transparència i el respecte en el territori, al poble i a les persones afectades.
4: Afirmen que la mesa actual no permet una interlocució vàlida ni vinculant. El seu portaveu, Juanmi Fernández, reitera que han de complir-se certs aspectes de seguretat i protecció dels territoris afectats.
8: La recuperación en total de la Llei de l'Horta, no la modificación que han hecho, la priorización absoluta de la reconstrucción de los colegios. No podemos permitir seguir teniendo a los niños en barracones. Crear un mecanismo vinculante con la población para decidir sobre los asuntos estratégicos.
4: Des del comissionat de la recuperació de la Generalitat es manté la mà estesa perquè les diferents associacions participen en la mesa de treball. Des del Consell, el seu portaveu Miguel Barrachina reitera que seguiran al costat dels afectats.
9: Nos parece que tiene la condición de escandaloso que hayan 34.000 familias víctimas de la Dana esperando a cobrar los más de 560 millones de euros que el gobierno de Pedro Sánchez les debe.
4: Després de la constitució de la mesa, asseguren que seguirà obert el diàleg amb l'objectiu d'acostar postures i tindre una via de comunicació per a poder atendre les seues demandes.
3: Per cert, que el govern valencià assegura que ja estan en marxa el 65% de les iniciatives del plan d'avant en haver activat 223 mesures del total de 343 que componen el programa. El calendari del Consell preveu que entre abril i juny s'activen les 87 iniciatives que resten per a completar el pla. I la consellera d'Educació, Carmen Ortí, considera inassumibles els 2.400 milions que assegura costaria anualment implementar les reivindicacions dels sindicats a canvi de parar la vaga indefinida convocada per l'STPB, Comissions Obreres i UGT a partir del pròxim dilluns 11 de maig. Reivindicacions com ara l'equiparació salarial als docents d'altres comunitats autònomes.
5: La consellera Ortí va avançar ja fa uns dies que treballava en una proposta amb la conselleria d'Hisenda. Avui, abans de participar al ple del Consell, que s'ha celebrat a la Vila Joiosa, ha insistit en la situació d'infrafinançament que pateix la comunitat, però s'ha mostrat oberta a negociar. Ha dit també que no només s'estan centrant en les retribucions, també en la resta de mesures que reclamen els sindicats.
10: Són unes reivindicacions que superen la capacitat de la comunitat valenciana i reitere de nou, estem oberts a poder arribar a acords, al diàleg. De fet, esta mateixa setmana hi ha convocada una mesa sectorial.
5: Compromís qualifica de falses les xifres ofertes avui per conselleria i considera que la consellera Ortí està desautoritzada. El portaveu d'Educació de Compromís a les Corts, Gerard Fullana, assegura que la vaga naix amb un gran consens de la comunitat educativa davant l'asfíxia que, segons Fullana, travessa el govern valencià ara mateix.
11: La consellera i el conseller d'Hisenda han perdut absolutament tota credibilitat sobre la impossibilitat del govern valencià d'afrontar millores en el sistema públic. Pel que els interessa, encara que sigui il·legal, tenen diners. Des del nostre punt de vista, la consellera està desautoritzada en aquest moment per a continuar jutjant les reivindicacions de la comunitat educativa.
5: Este pròxim dijous hi ha prevista una nova mesa sectorial, però ara per ara, tot i que les dues parts, Generalitat i sindicats, parlen de diàleg, les postures semblen allunyades.
3: Eixa vaga de docents la van convocar inicialment tres sindicats, STPB, Comissions Obreres i UGT. Avui, CESIF ha confirmat que se suma després que hagin decidit secundar-la el 75% de les seues bases.
4: A més, ho farà de manera indefinida, ja que el 55% dels afiliats enquestats es decanta per esta mesura. El sondeig es va tancar dijous passat i el divendres CESIF va registrar davant Generalitat la convocatòria de vaga. José Secos, portaveu d'Educació.
12: Necesitamos una propuesta firme, seria y empezar a negociar de forma real. Instamos a la administración a que el decálogo de nuestras 13 medidas básicas que pedimos junto con la subida del sueldo de los docentes sea tenida en cuenta. Nos sentemos a negociar con unos números y con un calendario de implementación de todas esas medidas, tanto ratios como también el tema de inclusión.
3: La coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià farà una jornada el pròxim dijous al CEIP El Cano del Grau de Castelló, Lorena Pardo.
13: faran una crida explícita a la vaga a famílies, alumnat i comunitat educativa. Els sindicats estan molestos perquè ni la consellera ni el president han fet moviments per evitar la vaga indefinida i no descarten tancaments col·lectius. Pau Pons, de l'STPB.
14: Les negociacions en conselleria estan totalment estancades, no hi ha cap moviment per part de conselleria. El que volem és que ens criden a negociar i en propostes clares. Mentre el professorat doncs, segueix mobilitzant-se, segueix concentrant-se i fins i tot s'està parlant de jornades o tancades en alguns centres educatius de les diferents comarques.
13: La Federació d'Associació de Pares dona suport a la vaga però demana a l'administració diàleg. Vicent Gumbau, president de FAMPA Penyagolosa.
15: Pressionar a la conselleria, que realment és el que té que convocar a 200 sindicats per arribar a un acord, i això té que ser imminent, i s'ha cridat té que ser imminent.
13: Els sindicats asseguren que el seguiment de la vaga serà massiu.
16: Per cert, que la Federació de Serveis d'UGT ha convocat avui una jornada de vaga en els menjadors escolars com a mesura de protesta davant la creixent sobrecàrrega de treball que pateix el personal del sector.
17: Llegan días increíbles a Conforama. Los días sin IVA en sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. La mejor oportunidad para renovar tu casa solo del 30 de abril al 4 de mayo. Conforama.
16: L'Audiència Provincial de València ha suspès el juí del cas Avialsa, que començava avui, després de la incorporació de nous informes pericials per part de les defenses. Onda Cero Sagunt, Sergi Beltrán.
18: En la causa estan implicats l'exalcalde popular de Quartell i exvicepresident de la Diputació de València, Francisco Huguet, qui fora el seu regidor, Emilio Mañez, i l'empresari Vicente Huerta, propietari del grup Avialsa. El tribunal acorda paralitzar la vista perquè les parts puguen analitzar la nova documentació, a més de citar com a testimoni a l'actual alcaldessa de Quartell, Cristina Marqués, del grup Socialistes Compromís. La Fiscalia Anticorrupció sol·licita penes de fins a 22 anys i mig de presó per delictes com a suborn, prevaricació o blanqueig en una trama que es remunta a operacions urbanístiques entre 2005 i 2016.
16: I pel que fa a l'oratge, la inestabilitat que va començar els últims dies d'abril i primers de maig sembla que es mantindrà en major o menor mesura al llarg de la setmana. José Ángel Núñez, cap de climatologia de la EMET.
19: En general, toda la semana va a transcurrir como han transcurrido estos últimos días, es decir, ambiente inseguro, predominando las nubes y con chubascos en general de corta duración que pueden afectar a cualquier punto del territorio.
16: La EMET manté l'alerta groga en el nord d'Alacant, també en el nord de Castelló. Bona vesprada.
20: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i arrenquem este programa, el de la informació regional, fins a les 3 de la vesprada, en un dilluns, 4 de maig, en el que, ja saben, tindrem la nostra secció Onda Trending. En aquest cas, d'una forma especial, farem connexió amb Eivissa perquè la nostra col·laboradora Amira Fernández està allí. Connectem amb ella de seguida. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. Com
1: per
2: estàs?
1: Per a parlar de les fòbies. Atents els oients, perquè també volem escoltar quines fòbies tenen, a què, per què.
2: Sí, i ens poden enviar els seus audios encara i els escoltarem, ja saben, al 649 80 37 88. Tinc quasi algunes fòbies apuntades que ens ha passat la nostra companya Amira, i algunes tenim que dir que costen un poc de pronunciar, un poc prou. Són infinites, sí. Però bueno, després les contem. Turofòbia tinc per ací, que després les contarem què és. Bueno, ho contarà Amira.
1: Sí. Hi haurà algun oient ara mateix escoltant-nos que tinga turofòbia, perquè és que si la tenen sí que saben el que és, però és que no.
2: És complicat tindre-la, eh?
1: És una por irracional al formatge.
2: Sí, jo més que fòbia diria que tinc filia. Filia Moreno, total al formatge, per favor.
1: Qui té fòbia al formatge?
2: Qui té fòbia al revés? Ai, mare meva,
1: que
2: pot
1: estrany,
2: ser.
1: No?
2: Perquè el formatge jo crec que és igual que el xocolata, un producte que o l'ames o l'estimes en tot el teu ser, o l'odies també en tot el teu ser. Aleshores pot estar relacionat en això.
1: Doncs ara de seguida ens submergim en el món de les fòbies i d'aixes pors irracionals que tenim a objectes, a persones, podem dir,
2: persones,
1: algun tipus de persones, pot ser als animals, als aliments, o a coses a fer a la vida, no? Després ho analitzem amb Amira, però primer ens hem de ficar un poc al corrent de l'actualitat, Núria, així que conta'ns temes d'avui.
3: Doncs una última hora és una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que ha dictat una sentència, com dèiem, que afecta el trasbassament Xúquer-Vinalopó. Avala la vigència del conveni actual, però anul·la la transferència d'aigües entre estos dos rius, que va ser autoritzada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en 2024, en concret entre Cullera i Villena. La resolució el que fa és estimar parcialment el recurs presentat per l'Associació Xúquer Viu

0: ese número. Luego hay un miedo irracional a quedarse dormido por temor a que algo malo ocurra, que es la somnifobia.
1: Ay, qué extraña son, ¿no? Sí, pero sí. Qué inatención. Mm.
0: Claro, es que imagínate, esto al final, estamos aquí dando datos curiosos, pero hay personas que la sufren y lo que estábamos hablando, lo que desencadena en su día a día, ¿no?
1: Hombre, no poder dormir, descansar, es brutal.
0: Claro. Uh-huh. Y luego yo pensaba que no existía nombre todavía, ¿vale? Uh-huh. Pero esto es un dato interesante para nuestra querida Begoña, porque claro, Begoña, ¿tú a qué le tienes fobia?
2: Yo a las aceitunas.
1: Yo a les olives, no puc.
0: Pues no, claro, tiene nombre. Olivafobia.
3: Es muy fuerte.
1: Pero son una gran parte de la población. Sí, y cada vegada sí, más. Porque
3: un gran colectivo.
1: Ho tinc desde que soy súper menuda y conforme vaig, no sé, pues coneguenta gent cada vegada, pues sí,
3: has conegut algú?
1: Sí, moltíssima sí? Gent. Del meu grup, mira, del meu grup d'amigues hi ha un parell que també tenen la fòbia. I a més és inexplicable, aquesta fòbia que tu tens a les olives. No pots ni quasi mirar-les, ni olorar-les, ni provar-les, ja no et parle. Però jo, per exemple, si trobo en un... A veure, jo si trobo en un plat d'olives quan estàs fent l'aperitiu i me'l fiquen prop, jo la llunye de mi. O li demani a algú que la llunye de mi.
3: És veritat. Jo tinc que dir que és veritat perquè una vegada en un esmorzar que van fer així a la ràdio se va caure una oliva als peus de Begoña i Begoña va eixir volant.
1: Sí. Sí, però és veritat que quan estic en llocs públics no és corrent.
3: Però va fer cara de por. Sí. I estàvem parlant abans de la turofòbia, del por formatge. Irracional al formatge i tal, però realment això és el mateix cas. Vull
1: total,
3: dir, és igual d'impactant.
1: És a un menjar concret, sí. És a un menjar concret, però bueno, crec que hem perdut a mira de nou. Ara sí, ja la tenim.
0: No, claro, la cosa es que, como decíais, es algo muy común. Yo tengo una amiga que también le pasa lo de las aceitunas.

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural, la qualitat de vida i el contacte directe amb la naturalesa. Un dels exemples és el de Adolfo Autejo, president del grup d'acció local. Ell viu a Navajas, un municipi de tot just 1.000 habitants, on emprendre no sols és possible, sino també una opció de futur.
2: Para ir de trabajo a una ciudad, bien, pero cuando estás ya 3-4 días, el estrés de la ciudad, el que tienes que ir con... Siempre va todo el mundo con prisa. La calidad de vida que tenemos en los pueblos de donde estamos, tenemos una calidad de vida que eso vale un tesoro. El emprendedor puede estar en cualquier parte del mundo, que es lo bueno que tenemos ahora con la digitalización, y la calidad de vida que tenemos aquí, vaya, yo no la cambiaría.
1: El grup d'acció local treballa acompanyant a persones emprenedores, facilitant ajudes europees

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Uns 10 mesos ha durat la comissió d'investigació de la Dana a les Corts, perquè avui PP i Vox, que tenen majoria, han decidit que la comissió es tanqués este mateix mes de maig. L'oposició ho censura i recorden el que va passar ja amb la comissió del metro el 2006. A la de la Dana han comparegut, per exemple, Carlos Mazón o les víctimes, però no els dos imputats a la causa judicial. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Una setmana queda per a l'inici de la vaga educativa indefinida i les postures semblen mantindre's allunyades. La Generalitat ha fixat ja els serveis mínims mentre els sindicats anuncien noves mobilitzacions. El control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. La comissió d'investigació de la Dana a les Corts conclourà el pròxim dia 27 d'este mes de maig. Per tant, la investigació parlamentària de la barrancada es tancarà menys d'un any després de les primeres compareixences. Ho han acordat avui PP i Vox amb l'oposició de les formacions d'esquerres, Partit Socialista i Compromís, asseguren que així queden molts compareixents i documents pendents de prendre en consideració i ho comparen amb el tancament de la comissió d'investigació de l'accident del metro a València el 2006. Alicia Andújar y Carles Esteve.
2: Es una comisión de investigación completamente trufada de irregularidades y todo esto tiene una intención bien clara, que es que no se sepa que la gestión de la emergencia aquel día por parte de los representantes del Partido Popular fue nefasta.
3: Triste, pero tampoco podemos decir que inesperado. El PP, y ahora ya con Vox, nos tiene acostumbrado a este tipo de comisiones de investigación tramposas en casos dramáticos para la sociedad valenciana. Ya lo hicieron exactamente igual en el caso del accidente del metro. I ara vemos el mismo modus operandi.
1: El PP no hi veu cap contradicció, afirmen estar donant compliment al pla de treball aprovat inicialment per ells i per Vox. El síndic dels populars, Nando Pastor, posa el focus en el govern central.
4: Quieren saber más, quieren investigar más, pero no se dan cuenta que son ellos los únicos que no han venido a comparecer, a dar la cara y a dar explicaciones a la comisión. Es que es triste, pero es así, es kafkiano, es surrealista. No conozco a nadie del gobierno de España, a ninguna agencia estatal del gobierno de España que haya venido, y se les ha citado a todas.
1: Abans d'aixar jornada final del 27 de maig, la comissió d'Anna ha citat a declarar el comissionat de la Generalitat per a la Reconstrucció, Raúl Mérida, i l'excomissionat del Govern Central per a la Reconstrucció, José María Ángel, el dia 11 de maig. La Generalitat, mentrestant, ha constituït avui una mesa permanent de treball que reunirà periòdicament el seu comissionat per a la reconstrucció amb les associacions d'afectats per la Dana que vulguin participar. No ho faran ni les dues principals associacions de víctimes ni els comitès ciutadans d'emergència i de reconstrucció, en considerar que eixa mesa naix amb objectius diferents als seus. I pendents, com no, de la possible vaga educativa indefinida, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, considera inassumibles els 2.400 milions d'euros que assegura costaria anualment implementar les reivindicacions dels sindicats. Ha insistit avui en eixa situació d'infrafinançament que pateix el nostre territori, però s'ha mostrat oberta a negociar. Ha dit Ortí també que no només s'estan centrant en eixes retribucions, que és la reivindicació principal del professorat ara mateix, s'estan centrant també, diu la consellera, en la resta de mesures que reclamen els sindicats.
5: Són unes reivindicacions que superen la capacitat de la Comunitat Valenciana i reitere de nou, estem oberts a poder arribar a acords, al diàleg. De fet, esta mateixa setmana hi ha convocada una mesa sectorial.
1: El ben cert és que el govern valencià sembla donar pràcticament per fet que la vaga es materialitzarà perquè esta vesprada ha fixat ja els serveis mínims que estableixen, per exemple, que tot el professorat de segon de batxillerat siga considerat servei mínim per la seva importància de cara a les proves d'accés a la universitat. Un extrem que el sindicat de l'ensenyament STPD ha eixit ja a criticar en considerar que són uns serveis mínims abusius, diuen, i un impediment al professorat a acollir-se al dret a fer vaga. El professorat té per la seva banda les seues mobilitzacions. Dimecres protestaran davant del Palau de la Generalitat i dijous celebraran una jornada a Castelló de la Plana. Lorena Pardo.
6: Faran una crida explícita a la vaga a famílies, alumnat i comunitat educativa. Els sindicats estan molestos perquè ni la consellera ni el president han fet moviments per evitar la vaga indefinida i no descarten tancaments col·lectius. Pau Pons, de l'STPB.
7: Les negociacions en conselleria estan totalment estancades, no hi ha cap moviment per part de conselleria. El que volem és que ens criden a negociar i en propostes clares. Mentre el professorat doncs, segueix mobilitzant-se, segueix concentrant-se i fins i tot s'està parlant de jornades o tancades en alguns centres educatius de les diferents comarques.
6: La Federació d'Associació de Pares dona suport a la vaga, però demana a l'administració diàleg. Vicent Gumbau, president de FAMPA Penyagolosa.
8: Pressionar a la conselleria, que realment és el que té que convocar a 200 sindicats per arribar a un acord. I això té que ser ja, té que ser imminent. I s'ha cridat, té que ser imminent.
6: Els sindicats asseguren que el seguiment de la vaga serà massiu.
1: La vaga educativa, que si res no canvia, començarà d'ací a una setmana, dilluns que ve. Abans avui hem tingut vaga als menjadors escolars, convocada per UGT. Tenim al telèfon Carmen Reina, que és la responsable del sector d'hostaleria, restauració col·lectiva i turisme d'UGT al País Valencià. Carmen, bona vesprada.
9: Hola, buenas tardes.
1: Per què heu convocat esta vaga, Carmen? Quines són les vostres demandes i reivindicacions?
9: Pues desde UGT llevamos todo el curso escolar recogiendo firmas, sobre todo por un tema específico, que es lo que denominamos la ratio en lo que es el comedor escolar, ¿vale? La ratio viene del 2016, no está actualizada. Esta ratio, para dar ejemplos, pues tiene niños de 6 años hasta 11. Estamos hablando de que cada monitor tiene que llevar a su cargo 40 niños comprendidos en esas edades. Niños más pequeños son ratios menores, pero igualmente niños de 3 años, de 3 años y de 4, son 15 niños por monitor. Con lo que la actualidad que llevamos hoy sobre esas ratios se quedan no solo obsoletas, sino que son, o sea, nos hacen falta disminuir esa ratio para que el servicio sea mucho mejor.
1: ¿Y de qué depende todo eso, Carmen? ¿Depende cada centro educativo? ¿Depende la Consellería de Educación?
9: No, esto es una orden de Consellería, salió en el año 2016, por lo tanto es la Consellería quien establece esta orden y estas ratios, ¿vale? Y que deben de cumplir todos los colegios. En un principio públicos, porque a su vez también van inspecciones por parte de inspectores de conselleria para que sean cumplidas estas ratios.
1: Em comentaves efectivamente esas ratios. Explica'ns com és un dia, Carmen, en un menjador escolar. A quins escenaris vos enfronteu, quins desafiaments teniu, com és la vostra rutina laboral, en definitiva?
9: Pues en un principio, los menjadores escolares empiezan su recogiendo a los niños de las aulas. Pues cada monitor recoge a la cantidad de niños que tengan establecidos. Estos monitores deben de conocer a los niños y no solo saber sus nombres, obviamente, y interactuar con ellos, sino que a su vez también tienen que conocer pues estas distintas realidades nuevas que van cambiando, ¿no? Menús distintos, alérgicos, gluten, no cerdo, cuestión religiosa, pues que el niño viene malo y la mamá te manda la cartita de dieta blanda. Y luego la diversidad funcional también de muchos menores que se nos da hoy, que en donde se ha llegado incluso a existir el aula hueco, que se le llama, para estos niños con una atención especial para poder atenderlos como corresponde.
1: De cara al futur, teniu pensades més mobilitzacions o més accions reivindicatives? Confieu, Carmen, que les vostres demandes siguin escoltades? No sé si teniu contacte amb la Conselleria d'Educació, com em comentaves.
9: En un principio les mandamos el registro a Consellería, no nos han querido atender. Hoy en la concentración en las puertas de la Consellería de Educación tampoco nos han querido atender. Y por supuesto que van a continuar las reivindicaciones, no seguramente en este curso escolar, porque ya estamos terminando, pero sí el curso que viene, con nuevas movilizaciones y no solo por la ratio, sino por todos los derechos que conlleva este servicio, que no olvidemos que es para toda la comunidad, para nuestros hijos y hijas. No solo es de los trabajadores y trabajadoras.
1: Carmen Reinas, és la responsable del sector d'hostaleria, restauració col·lectiva i turisme d'UGT al País Valencià. Gràcies, Carmen, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
9: De nada, muchas gracias a vosotros.
1: I la Conselleria de Sanitat s'ha compromès a implantar les 35 hores per als professionals sanitaris valencians, sempre això sí que tinga l'aval pressupostari que es precisa. Així s'ha posat de manifest durant la mesa sectorial celebrada avui i que ha seguit Amparo Sánchez.
10: L'objectiu és que esta jornada comença a implantar-se a partir de l'1 de gener de 2027. Yolanda Ferrandez, secretària general de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres, recorda que és una reivindicació de fa anys.
11: Hemos dejado claro que tenemos dos líneas rojas que no vamos a cruzar. Una de ellas es implantar la jornada de 35 horas sin el aumento de plantilla que se precisa. Por tanto, si implantamos la jornada de 35 horas, tiene que ir con un incremento de plantilla. Y la otra línea que no vamos a cruzar es solo implantar la jornada de 35 horas para una parte de nuestro personal.
10: Afirma que no seria possible dur-la a terme d'una altra manera tal com va ocórrer amb l'anterior Consell. Reclamen també un calendari viable que garantisca la qualitat assistencial i la salut del personal.
1: Ja a les 7:30 de la vesprada, l'Audiència de València ha suspès avui el juí del cas de corrupció política a Vialsa, que havia de començar en este dilluns, després de la incorporació de nous informes pericials per part de les defenses. En seu compte, Sergi Beltrán, des d'Onda Cero Sagunt.
12: En la causa estan implicats l'exalcalde popular de Quartell i exvicepresident de la Diputació de València, Francisco Huguet, qui fora el seu regidor, Emilio Mañez, i l'empresari Vicente Huerta, propietari del grup Avialsa. El tribunal acorda paralitzar la vista perquè les parts puguen analitzar la nova documentació, a més de citar com a testimoni a l'actual alcaldessa de Quartell, Cristina Marqués, del grup Socialistes Compromís. La Fiscalia Anticorrupció sol·licita penes de fins a 22 anys i mig de presó per delictes com a suborn, prevaricació o blanqueig en una trama que es remunta a operacions urbanístiques entre 2005 i 2016.
1: La Policia Nacional ha detingut un home este migdia al districte de Russafa de València per presumptament assassinar a un altre a ganivetades. Els fets han succeït en una perruqueria quan, segons els companys de les províncies, dos dels seus treballadors han començat a barallar-se per l'estat de la neteja del local. Fruit d'eixa baralla, el presumpte atacant ha mort a ganivetades la víctima. Emergències ha tractat de reanimar-lo durant 30 minuts, però no han pogut fer res més que confirmar la mort al mateix lloc dels fets. La Policia Nacional ha detingut a Benidorm 80 persones en una macrooperació policial contra el tràfic de drogues en establiments d'oci. Pepe Requena.
13: Según ha informado la policía, los arrestados de entre 18 y 82 años de edad estaban organizados de forma eficaz para la distribución de drogas a pequeña escala en hasta 7 establecimientos de ocio de Benidorm. Entre los principales investigados se encuentran dos empresarios hermanos que regentan varios establecimientos de ocio y otros dos hermanos ajenos a la familia que controlaban toda la seguridad y las relaciones públicas de los locales. El conjunto de establecimientos sobre los que los agentes han llevado a cabo la operación suponía un importante punto negro de venta de drogas, así como una zona en la que se cometían delitos asociados a la venta y el consumo.
1: I al nord, la policia local d'Orpesa, a la Plana Alta, ha detingut un home per conduir sense carnet i sota els efectes de l'alcohol. Ha sigut en una segona actuació en només uns dies. Juanjo Tovar.
14: L'individu ja havia sigut arrestat la setmana passada pel mateix motiu, després de donar positiu en una prova d'alcoholèmia, cosa que va portar al jutjat a retirar-li el permís de conduir. Malgrat això, ha sigut sorprès de nou al volant. En aquesta ocasió triplicava la tassa d'alcohol permesa, posant en greu risc la seguretat viària. Se l'investiga per dos delictes contra la seguretat viària.
1: I un últim apunt informatiu d'avui abans d'anar amb l'actualitat esportiva, perquè la Unió Llauradora demana a la Generalitat ajudes urgents per als llauradors que, com tenim contant a la ràdio, s'estan veient obligats a arrencar arbres davant el nou virus de la clorosi nervial groga, que és una nova patologia dels cítrics que ve denunciant recentment esta organització agrària. La Unió Llauradora recorda que els agricultors afectats es queden sense res perquè perden el seu mitjà de vida i tampoc reben cap compensació econòmica. L'organització parla d'un perjuí afegit de la situació ja precària de la citricultura valenciana. Temps com cada vespre d'aquesta hora per a l'actualitat esportiva valenciana amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
15: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Què ha sigut? Què ha donat de si el cap de setmana? Com ha anat?
15: No ha sigut un bon cap de setmana per a València i Llevant. Els valencianistes, amb la derrota davant l'Atleti, podrien posar-se a només 3 punts del descens si guanya avui el Sevilla a la Reial. I aquests 3 punts són els que separen el Llevant del descens després de perdre davant el Villarreal, un Villarreal que assegurava la seva presència en la Champions la temporada que ve per segona volta consecutiva, i avui Marcelino ha anunciat el seu adiós al Villarreal en acabar la temporada. Començant pel València, Volta al treball des de Corberan. Víctor Lliu, bona vesprada.
16: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. L'equip ha tornat al treball avui per a començar ja a preparar el partit del diumenge al camp de l'Atlètic de Bilbao i estaven pendents de la evolució de l'argentí Lucas Beltrán, que no va poder estar en la convocatòria el passat cap de setmana i encara no ha treballat amb el grup amb una molèstia en el genoll. Té una recaiguda i, per tant, és dubte per al partit del diumenge a Sant Mamés davant l'Atlètic.
15: Gràcies, Víctor. Com dèiem, Marcelino diu adeu al Villarreal. Víctor Fan, bona vesprada.
17: Què tal, Edu? Bona vesprada. Pues ha fet el Villarreal oficial ja el que era pràcticament un secret a veus, la no continuïtat de Marcelino de cara a la propera temporada. Jo he fet avui mitjançant un comunicat oficial a migdia. Després d'aquest passat cap de setmana, el club ha ja aconseguit matemàticament l'objectiu de tornar a la Lliga de Campions. El Villarreal jugarà la Champions de nou la propera temporada, però ho farà sense Marcelino a la banqueta.
15: Gràcies, Víctor. Pel que fa a l'Els, també pendent del partit Sevilla-Real Societat. Felipe Canals, bona vesprada.
18: Bona vesprada. El Elche queda pendiente tras su derrota en Vigo contra el Celta del partido que cierra esta noche la jornada. Sevilla-Real Sociedad en el Pizjuán para conocer a cuántos puntos queda del descenso. Si el Sevilla gana, el Elche quedará a 2 de la zona roja. Pasaría a la zona de descenso el Alavés, que además es rival del Elche este sábado en el Martínez Valero desde las 2. Habrá un gran ambiente. Se espera casi lleno en el Martínez Valero para un partido en el que hay en juego 3/4 de permanencia.
15: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules diu adeu a l'any i a les opcions de playoff en caure davant el Villarreal B. David Esteve, bona vesprada.
19: Bona vesprada. El Hércules perdió 1-0 frente al Villarreal B y se queda de esta manera sin opciones de disputar el playoff de ascenso de manera matemática. Tiene 5 puntos de renta sobre el descenso, no debe pasar apuros el conjunto alicantino para certificar la salvación cuanto antes. Restan 3 partidos por disputarse, pero la noticia es esa, que este Hércules consuma un nuevo fracaso porque no estará en el fútbol profesional la próxima temporada.
15: Gracias, David. Eso es el que ya al mundo del sport, Ramón.
1: Ahí sí, hemos arrancado la semana al terreno esportivo Valencia. Gracias, Edu.
15: Adeu.
1: La inestabilitat dels últims dies sembla que es mantindrà en major o en menor mesura al llarg d'esta setmana que comencem avui, Núria Moreno.
20: És el que marquen les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia, José Ángel Núñez, cap de climatologia de la EMET en la comunitat.
21: En general, toda la semana va a transcurrir como han transcurrido estos últimos días, es decir, ambiente inseguro, predominando las nubes y con chubascos en general de corta duración que pueden afectar a cualquier punto del territorio.
20: La EMET ha fet també balanç del mes d'abril, ha sigut molt càlid i molt sec.
21: Es cierto que los últimos días del mes tiempo cambió, de la estabilidad que tuvimos en los días centrales y las temperaturas altas, pasamos el último día a un tiempo más fresco e inestable, pero globalmente el mes ha tenido una temperatura media 2,1 grados superior al promedio normal y también ha sido deficitario en precipitación, en concreto un 58%.
20: El d'enguany ha sigut el quart mes d'abril més càlid des d'almenys 1950.
1: Així està la comunitat valenciana a 4 de maig de 2026, l'última hora de l'actualitat nacional i internacional amb Rafa Latorre i tot el seu equip, així a la ràdio en directe a Onda Cero, La Brújula. Molt bona vesprada.
0: La Brújula, Comunitat Valenciana.
22: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
23: Onda Cero Valencia.
24: Las últimas tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Ven y descubre las tendencias del hogar en mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Tenemos todo lo que tu hogar necesita para ser el protagonista. Pide tu cita en sanchezpla.es.
25: Ruth, soy Sara, de Equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
26: Venga, dime.
25: ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
27: Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
28: Sandos Hotels, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Torremolinos. Disfruta de descuentos exclusivos reservando tus vacaciones de verano directamente en sandos.es o llamando al 960479446. En Sandos encontrarás nuestras mejores ofertas y muchas razones para sonreír.